0: las novitats der RTR.
1: La citat da Cuira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milions francs. E il Parlament a Berna vuol fixa in limita maximala da lufs in Svizzera. Qua in dustals temas ozza la strais al microfono Live Caduff. Buonasera. La citat da Cuira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las regiuns ha entrant rauter costs pli auts de la scola da citat ed expenses pli autos per la git social, a comunicia la citat da Cuira. Il budget 2027 da Cuira quinta con expenses da 342,8 milions ed entradas da 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de l'emprima e secunda

Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwandrar ein del Plümatsch es giar pisun tanter els Terms da ma Conscienza. Imprender l'Alphabet de Troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.